0: La nota zafia, al final, siempre, ¿no? Vulgar, soez, casi torrentiano. Esto hemos pasado de Beethoven, de Paralisa, de la historia tan bonita de Penélope, a esto.
1: No es zafio esto, Javier, es popular, que no es lo mismo. Esto es verbena, caseta, orquesta con teclado y un tipo con chaleco. Es divertida, que es un género que tiene tan mala prensa entre la gente seria como buena acogida entre la gente normal. Llevamos media hora con una muerta ficticia, una novia con seudónimo y una mujer plantada en un andén. Pues alguien tenía que devolvernos a la verbena.
0: Qué ganas tengo de que vuelva Rafa, que él nunca pondría a Fernando Esteso.
2: A vivir, que son dos días.
3: A vivir, que son dos días, Madrid. Isabel Salvador.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta las 9 de la mañana miramos a Madrid en este sábado. De momento sin cambios en lo meteorológico. Seguimos con cielos prácticamente despejados. Las máximas que van a rondar hoy los 35 grados. Será a partir de mañana cuando empecemos ya a notar, sí, por fin, que se va el calor. 20 grados a esta hora en el centro de la capital. Y para los usuarios de metro, tengan en cuenta que durante todo el fin de semana está cortada la línea 6 entre Cuatro Caminos y Lucero, pasando por Moncloa. El motivo, pruebas para la automatización de esta línea. En el centro de la actualidad sigue el terremoto que ha provocado el desahucio de Mari Carmen. Lo último, la oferta que ayer hizo la empresa Urbagestión, propietaria del piso de la calle Sáiz de Baranda, propuesta de urgencia, dice en un comunicado, de urgencia. Ayer, dos días después de que la imagen de Mari Carmen saliendo de la que había sido su casa durante toda su vida en camilla, diera la vuelta al mundo.
5: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: Es ocupem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem i no deixem de fer.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
15: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: 200 grams de carn picada, una culleradeta de sal i un pessic de sucre. La recepta del sofregit dels diumenges te la saps de memòria. Però saps també que les empreses tenen un termini per respondre a les reclamacions i si no ho fan, pots anar a l'oficina de consum del teu municipi? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les receptes de tota la vida. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
18: Bon dia, dissabte 26 de setembre, dissabte de temperatures altes, tot i que una mica menys que les d'ahir. Núria Serau, bon dia.
19: Hola, molt bon dia. Tenim per davant el primer cap de setmana de tardor, amb unes temperatures màximes que reculen, tot i això continuarem amb calor. I hem d'aprofitar aquest cap de setmana perquè la nova setmana ve amb canvis, baixant les temperatures i torna la pluja. Però aquest cap de setmana hem de parlar de tranquil·litat. Ara mateix tenim alguns núvols baixos, al prelitoral de Tarragona, tot estira, veurem alguns núvols alts, demà serà una mica més presents. I avui les temperatures màximes baixant de l'ordre d'uns 4 graus respecte a ahir, on no es notarà tant aquest descens serà l'Empordà. Moltes màximes es mouren entre els 28 i 32 graus. Ara mateix els termòmetres van des dels 11 graus a Girona, 16 a Lleida, 21 a Tarragona i 22 a Barcelona.
18: Repassem ara l'actualitat informativa. En ple debat sobre la crisi de l'habitatge, Sumar s'ha obert a negociar les rebaixes fiscals que demana Junts per Catalunya per arribar a un acord per un nou decret. Els de Puigdemont asseguren que la sintonia amb els socialistes és bona, però de moment mantenen diferències en els plantejaments dels diversos socis de la majoria del Congrés, Xavier Abelló.
20: Tant Junts com Sumar expressen bones intencions que les converses obertes puguin desembocar en un acord, però les ambicions són diferents. Sumar vol la prohibició dels desnonaments i la pròrroga dels lloguers, mentre Junts ho vol limitar als fons voltors i lligar-ho a bonificacions fiscals pels qui paguen lloguer i hipoteca. En tot cas, el ministre Ernest Urtasun, de Sumar, està disposat a explorar l'acord. Declaracions a l'Hoy por Hoy.
21: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la pròrroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debat.
20: I Junts també es mostra optimista. Míriam Nogueras a l'equip.
22: Que les veuen amb bons ulls és la darrera notícia que nosaltres tenim.
20: L'altra peça de l'equació, però, és Podemos, que exigeix al govern que no rebaixi la moratòria antidesnonament si vol el seu suport.
18: Això mentre les últimes hores ha reaparegut un altre nom polític.
23: Si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de l'alcaldia de Barcelona.
18: El de l'exalcaldessa de Barcelona, de Colau, que s'ha mostrat disposada a ser candidata d'un front ampli que aglutini les forces d'esquerres a les properes eleccions. El seu entorn, però, demana prudència. La cimera del govern amb els partits de l'oposició per intentar pal·liar la crisi al sector de l'educació ha acabat sense concrecions. L'executiu ha anunciat només dos grups de treball per abordar el futur de l'educació i l'horitzó d'invertir-hi fins a un 6% del PIB. Vox ha estat l'únic partit que no hi ha assistit. En canvi, sí que ha estat clau a Lleida per tornar a prohibir el burca i el niqab als espais públics. L'Ajuntament socialista ha aprovat la nova ordenança de civisme gràcies als vots de Junts i Vox, en contra els comuns Esquerra i el Partit Popular. És el segon cop que la paeria intenta regular l'ús del burca després que el Suprem ho tombés fa 13 anys. Més detalls, Ràdio Ulla i de Maricel Benavarre.
24: L'alcalde Félix Larrosa ha explicat que és l'Ajuntament el competent a la regulació de l'espai públic i, per tant, anar tapat fins al punt que no es vegin els ulls de la persona és igual de punible que anar despullat. A més, segons ha dit, l'islam no diu res ni de burca ni de niqab.
25: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat, perquè, sense el contrari, no és possible. I la vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
24: L'ordenança aprovada preveu multes d'entre 400 i 750 euros per qui porti burca o niqab.
18: Publicitat i tornem.
26: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
27: I supem a les millors taules del món.
28: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem i no deixem de ser.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
30: Estàs feta d'aigua, quasi te m'escapes.
17: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
18: Menys de dos minuts i seran les 9 del matí. Llibertat per la parella de l'arquitecte Josep Juan Pera, acusada de la seva mort. L'empresari té 3 dies per pagar una fiança de 80.000 euros. Ho haurà d'ingressar a presó, Andrea Villòria.
31: Sí, el jutjat li ha retirat el passaport i li prohibeix sortir del país i li dona aquests 3 dies per dipositar aquesta fiança de 80.000 euros que s'ha calculat en relació amb els seus ingressos, ja que és una empresària hotelera.
32: Buenas tardes, ¿cómo ha ido la declaración?
33: Vamos.
31: Aquest és el moment en què Belén López, així com es diu l'acusada, sortia del jutjat de Viella i pujava un cotxe per tornar a casa seva a Madrid. Està acusada de l'homicidi de Josep Joan Pere. Els Mossos sospiten de la seva actitud, ja que no va trucar a emergències quan l'home va morir a casa, no va respondre a les trucades d'amics i familiars i quan aquests van irrompre i van trobar el cos, també la van veure amb ella molt alterada dient que l'estava ressuscitant.
18: Anem amb els esports. La selecció espanyola juga aquesta nit. Ana Palet, bon dia. Ana Palet.
0: Bon dia, un primer partit molt exigent per la selecció espanyola en aquesta aturada de seleccions amb fins a 7 blaugranes com a base de l'equip. Eric García apunta l'11 titular, el lateral dret cobrint la baixa de Pedro Porro. També apunta la titularitat Rodrigo Hernández, el capità i fitxatge estrella del Barça aquest estiu.
1: He caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que...
18: Amb els esports arribem a les 9 del matí.
2: A vivir que son dos días, con Javier del Pino.
3: Y en A Vivir, lo primero la información con María Ibáñez. Buenos días.
4: ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Los modelos de OpenAI intentaron acceder sin autorización a webs de las agencias del gobierno de Estados Unidos, según publica el New York Times. Se desvela en la misma semana en la que hemos conocido también que un agente de inteligencia artificial desarrollado por la misma tecnológica accedió sin autorización en junio a un portal del Sistema Público de Salud de Australia. Javier Llaneza, buenos días.
6: Buenos días. Dice el diario americano que estos incidentes forman parte de una serie de comportamientos no previstos detectados en agentes de OpenAI, la empresa de Sam Altman, diseñados para realizar tareas de búsqueda y recopilación de información. En algunos de los casos que menciona la investigación, cuando los sistemas no eran capaces de conseguir determinados datos por la vía de búsquedas habituales, comenzaban a explorar vulnerabilidades de las páginas con el objetivo de intentar acceder a información restringida. La Comisión de Bolsa y Valores y el Departamento de Comercio de Estados Unidos son algunos de los objetivos identificados. Los agentes accedieron a datos del centro, según confirmó la propia OpenAI, que además investiga un acceso a la página del Departamento de Educación. La compañía ha señalado que está notificando a terceros afectados y que la investigación podría prolongarse durante meses.
4: También en Estados Unidos, la CNN denuncia que Trump no les permite acceder al avión presidencial. La cadena estadounidense no podrá acompañar al presidente en su viaje a Tennessee de este sábado. Trump intenta agotar el cartucho de restringir como puede a la prensa, en este caso prohibiendo el acceso al Air Force One. Ocurre tras la orden judicial que revoca el veto que le impuso a esta cadena, a la CNN y al medio digital político para asistir a las ruedas de prensa en la Casa Blanca. Y aquí en España, el desahucio de Mari Carmen atraviesa la actualidad también este sábado. Ha sido el punto de inflexión para que las fuerzas políticas aceleren las negociaciones para que llegue al próximo Consejo de Ministros el decreto de vivienda. Se espera un fin de semana intenso de contactos. Para esta tarde el Sindicato de Inquilinas ha convocado una concentración en Madrid a las 6:30 de la tarde bajo el lema Ni una Mari Carmen más.
7: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
8: En Lidl seguimos batiendo el récord del ahorro. Este superfinde con Lidl Plus, elige bananas a 0,99 y ahorra un 33%. Y 200 gramos de bacon ahumado a 1,49 y ahorra un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
14: Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de octubre consigue un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
16: Un mes después de los terremotos de Venezuela, el balance de la tragedia es desolador. Tras la fase inicial de rescate y atención urgente, Cáritas Venezuela inicia una etapa decisiva de reconstrucción que requiere un esfuerzo sostenido en el tiempo. Venezuela te necesita más que nunca. Colabora en caritas.es o a través del Bizum 00089.
19: Ni uno, ni dos, ni tres, ni quince, ni veintitrés, 25. Llega a los 25 días de ahorro con precios pensados para ahorrar más. Como los filetes Primera B Vacuno Villa del Monte a 14,95 el kilo hasta el 26 de septiembre.
21: En Alcampo sales ganando.
32: ¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
33: No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía,
9: una vida contigo.
10: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
11: ¿Qué al año serían? Uno, dos,
10: más tres. De 2.400 euros.
11: ¡Ya me has descontado! Esta semana la banana, 0,99 el kilo.
10: Y el lomo de cerdo extra tierno, 3,79 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
11: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
12: Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
13: 2, 7, 10, 29 y 30. Soles 5 y 10.
12: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
20: Ser Catalunya Barcelona.
22: Una coca de recapte
23: coberta d'escalivada amb un raig d'oli de les Garrigues.
22: Cargols
23: a la llauna.
22: I per postres,
23: panadons, granados i el nostre tot és comèdia.
22: Sí, perquè aquest dissabte 26 serem a Lleida, a la Fira Mos, que recull l'esperit de la històrica Fira de Sant Miquel. Un gran aparador alimentari que servirem marinat des de l'estand de la Diputació de Lleida
23: amb, evidentment, un vídeo a costes del Segre.
22: Aquest dissabte 26 fem un Mos a Lleida.
23: Ganes!
20: Tot és comèdia. Els caps de setmana d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo.
24: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
25: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
26: Tots els nostres continguts.
25: Som a tot arreu. Som al teu costat.
26: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
25: Tot això passa aquí.
27: Branding Plan es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
28: La gente nos llama, hacen pedido y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
27: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
33: ¿On t'has ficat aquesta nit?
34: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Lo mejor de a vivir que son dos días. Siempre en la aplicación de la SER.
2: SER Catalunya Barcelona.
3: Hi ha idees que quan neixen del talent i la passió estan fetes per volar, per arribar més lluny, emocionar i deixar empremta. Si la teva ja s'ha enlairat, fes-la volar als premis més importants de la comunicació a Espanya. Inscriu la teva candidatura a premiosondes.com abans del 30 de setembre. Premios Ondas, la bona comunicació té ales.
4: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
5: Aumentar beneficios, optimizar recursos, gestionar personal y además promocionar tu marca. ¿Te suena?
6: A nosotros también. Radio Barcelona, Cadena SER presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados.
7: Ilenia Alesi de Eurofitness.
8: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
9: Branding Plan ayuda a pymes de toda España a crecer desde hace años.
6: Llama al 93-314-4400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre.
9: Podrás beneficiarte de los mejores precios del año en radio y digital.
6: Con Branding Plan, los negocios mejoran.
10: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: només es pot triar, remenar, comprar el bon producte, sinó t'ensenyen a cuinar. Hi han demostracions. Mira, aquests dies ensenyen a fer cuixes de conill farcides amb pera de Lleida, o corder marinat amb mel i vinagre, o coca d'herbes aromàtiques del Pirineu amb cabrit de taüll. Els famosos cargols també es poden tastar, eh? De la cuina tradicional lleidatana, quin és el teu plat favorit?
1: Ah, potser, ja sé que és molt tòpic, però m'agraden molt els caragols. A més, els cuino bé, vull dir...
0: Sóc
1: un lleidatà com toca, diguéssim.
0: Com es cuines? Com s'han de cuinar?
1: Jo els faig una a la llauna, evidentment, i els faig amb... Bueno, tenen molt toc especial, però tenen una miqueta d'all d'oli, una miqueta de conyac, bueno, com es fan els caragols, el pebre, tot plegat, i la sal, sense sal de caragols, evidentment.
0: Sí, ara que plogui, no em deies? Perquè si no plou, no surten i no hi ha caragols.
1: Ara mateix no tenim caragols. Els caragols estan entelats, estan amagats, diguéssim, perquè no hi ha aigua, perquè sortint ha de ploure. Mm. Però sí que és veritat, però a banda dels caragols, evidentment, aquí la sort que tenim és que podem provar, com deies molt bé, en diferents estants, sobretot el de la Diputació de Lleida, que sota la marca Gust de Lleida, que per nosaltres és fonamental, que és una marca que està creixent moltíssim, doncs estem fent constantment show cookings. Així ens ho està passant molt bé, però també ho està fent l'estant de la Paeria de Lleida o l'estant de la Generalitat. Però jo us recomano que vingueu també al de la Diputació de Lleida, perquè no parem, som show cooks interessants, ensenyem a cuinar, però a més, allò que cuinem després ho podeu tastar, eh? Vull dir que
2: això
1: agrada moltíssim i per això tenim tanta gent a l'estant.
0: I què té a veure el gust de Lleida amb el bàsquet?
1: Doncs molt, perquè estem parlant de talent de territori. Estem parlant de talent de territori, o sigui, tenim un gran talent pel que fa als productors, pel que fa també als restauradors, però és que tenim un gran talent també en l'àmbit esportiu.
0: És que hem vist aquí unes noies que han entrat aquí a l'estant on estem.
1: I si fas
0: altes com Clàudia Carcarons.
2: Fixa't tu, que és molt dir.
1: I aquí hem fet una aliança a l'esport, que érem molt bons, tenim equips a les divisions d'honor de cada un dels seus diferents esports, i després hem volgut també afegir-hi doncs, aquesta aliança amb els productors i restauradors. I crec que està sortint molt bé. Ens ho estem passant molt bé ells, nosaltres, els restauradors veuen que és una bona eina per fer-ne publicitat, per conèixer el producte de Lleida, i els esportistes ho estan passant també molt bé. Ahir va venir, els que van venir ahir, a banda de venir aquí, nosaltres fem alguns tastets, després surten i van a fer compres, eh? Ahir va venir el Força Lleida, per exemple, m'han dit que quan van sortir de l'estant, de la Diputació de Lleida, després de fer les fotos de rigor, no van parar. O sigui, tot allò que van provar, llavors ho volien comprar. Vull dir que això és magnífic.
0: Fer gasto és magnífic.
2: Que ens deixin alguna cosa, ara.
1: Per això fem el producte.
0: Home, clar. Bé, a més de la Diputació, que participa en una proposta molt interessant, que són la dels llibres, perquè, evidentment, aquests productes es poden menjar, es poden cuinar, però també es pot llegir, eh?
1: Sí. Una manera de fondre el producte, evidentment, és ficar-lo damunt del paper, perquè el producte és divertit, tu passes bé, però el producte al darrere hi ha una història, hi ha una dimensió social, hi ha una dimensió cultural, i el que hem volgut, ho vam fer primer amb l'oli, amb un llibre que es diu Terra d'Olis, ara també hem fet un llibre que es diu Terra de Vins, i crec que és anar explicant aquells productes que tenim, perquè també quedi per escrit, explicant tota la seva història, diguéssim, però també en quina situació ens trobem actualment, com tenim el producte i com el podem valorar.
0: Sí, a més, un producte que també et pot convidar a conèixer el territori, el país, on, a veure, ara que parlàvem de vins, el més emblemàtic és l'enoturisme, però segur que podem posar més exemples.
1: Sí,
0: no?
1: També l'enoturisme també s'està fent. Abans d'ahir presentàvem a l'Institut d'Estudis Ardents, justament on vau venir vosaltres, doncs també la ruta dels vins, en què marquem diferents rutes perquè la gent pugui anar provant, doncs, a les diferents bodegues que tenim al territori, és divertidíssim, i a més, és, no solament hi ha el vi, sinó que al seu entorn hi ha tot un àmbit de patrimoni, de cultura. Crec que és una magnífica excusa, el vi o l'oli, per conèixer un territori.
0: A mi m'encanten els arbres, els fruiters, quan estan florits.
1: Aquesta és l'altra oferta.
0: Uau.
1: Quan arriba el moment...
0: Quines imatges, eh?
1: Quan sabeu molt bé el Baix Segrià, i ara les altres zones, doncs el que fan és promoure la visita, i és bastant important, de persones, de gaudir d'aquesta floració. Van començar els japonesos, ens ho van descobrir ells, i ara ja tenim... Sí, perquè ells això ho gaudien, i ara ho sabem gaudir nosaltres. Va més enllà fins i tot de la pròpia admiració. És un moment de pau, un moment de tranquil·litat, viure allà al mig del camp. Ho recomano moltíssim.
0: I sense mòbil, si pot ser, no? Bueno, mòbil per treure la foto i ja està. O sigui, fer la foto i cap a la butxaca. Doncs teniu fins demà per venir aquí a assaborir el gust de Lleida, tots aquests productes, a la Fira de Lleida, president de la Diputació. Gràcies, com sempre, per obrir-nos les portes.
1: Veniu a Lleida, estem molt contents que tot és comèdia estigui aquí, perquè al final el gust de Lleida volem que arribi tot arreu i vosaltres ens feu possible que hi puguem arribar. Moltíssimes gràcies.
0: Doncs no ens movem d'aquí, gràcies, Joan Terrar. Seguim amb més Tot és comèdia a la sèrie Ser Catalunya.
3: Estar. I no voler canviar. és comèdia, amb Màxim Castillo.
0: Doncs ho hem dit i ho complim. Aquí tenim professionals que ens acompanyen, evidentment, a parlar de cuina, de gastronomia, de producte. Podem saludar aquesta hora en Javier Campos, sommelier, i un dels impulsors de l'Acadèmia de Gastronomia de Lleida. Com estàs, Javier?
4: Què tal? Molt bon dia.
0: Que us acabeu de presentar en societat, ara, res, fa un parell d'hores aquí.
4: Exacte, exacte. Fixa't que per nosaltres és un dia gran, ja no només per la fira, sinó perquè han donat a conèixer a mitjans de comunicació, a la ciutadania i a molts de productors també el que és l'Acadèmia de Gastronomia de Lleida.
0: Ara en parlarem, eh?
4: I tant.
0: Deixa'm també que digui el bon dia a l'Òscar Balcells, del Sindicat de Terrers. Com estàs, Òscar?
5: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Bon dia. Per qui no conegui aquest projecte, abans de micro tancats, t'ho he demanat, eh? Però a veure, és que és molt difícil trobar una paraula, o només una, que defineixi el Sindicat de Terrers, perquè no és un restaurant, sí, però no només, ni molt menys.
5: Sí, bé, el Sindicat de Terrers és un petit complex turístic que es compon de restaurant, d'apartaments, fins i tot tenim una petita merceria, hem fet un centre BTT, un centre trail running, de senderisme també, bé, tenim una sèrie de fronts oberts que es complementen entre si per a que la gent quan arribi a Terrers, que precisament és un poble molt bonic, és un pessebre.
0: I de molt pocs veïns.
5: Sí, la veritat és que hi viuen unes 90 persones. Mm. És un poble molt, molt arreglat, que dona gust i dona pau, doncs, passejar pels seus carrers.
0: Mm. Heu aconseguit portar no només gent que ve a visitar la zona, sinó que també ha decidit venir a viure a Terrers, sí, també, perquè heu creat feina, no?, amb el sindicat.
5: Sí, sí, sí. La veritat és que, bueno, nosaltres portem 3 anys i mig, encara no, hem creat llocs de feina fixes durant tot l'any. Mm. Clar, que és el que passa, que també hi ha a Terrers existeix una problemàtica, igual que existeixen a molts pobles, bueno, i a les ciutats, a tot arreu, podrem dir que és la falta d'habitatge. Llavors aquest...
0: O sigui, això és important de dir, que no és patrimoni només de les grans ciutats, on els preus estan pels núvols, sí, hi ha poca oferta...
5: Això mateix, sí que és veritat que hi ha cases doncs, antigues, doncs, que potser costa que els propietaris doncs, les venguin o les arreglin, però no és un problema només de les ciutats, en molts pobles de Catalunya doncs existeix aquest problema.
0: Ja. Territori també és gastronomia, o és essencialment, potser, gastronomia? Això vosaltres, els acadèmics, ho penseu, ho rumieu, eh?
4: I tant que sí. Fixa't que nosaltres no podem concebre la gastronomia sense cultura, sense territori, sense les persones, sense la història.
0: Clar, clar. En aquest sentit, què fa una acadèmia de gastronomia?
4: Doncs,
0: pregunta bàsica.
4: Sí, no, i a més avui me l'han fet molts de cops. Mira, nosaltres el que volem fer és crear un espai on tinguin cabuda tots. I és important perquè, per exemple, Gust de Lleida ho està fent molt bé, no? des de la Diputació ho estan fent molt bé. Llavors nosaltres el que volem és aportar, sumar, coaccionar a productors, coaccionar a restauradors, coaccionar a cuiners, coaccionar a gent que s'ha dedicat durant molt de temps a la gastronomia, a la defensa del producte i de la gastronomia a Terres de Lleida, que curiosament, sent la demarcació més gran de Catalunya i curiosament sent el rebost de Catalunya, doncs estem així una mica com en segon terme, no? Potser també per culpa nostra, perquè no ens ho creem lo suficient, però és el moment de...
2: De pujar l'autoestima.
4: De pujar i de dir, carai, que estem aquí i tenim això, tenim allò, tenim talent, tenim molta gent, tenim molt de producte, tenim a persones fantàstiques que durant molt de temps han estat alçant la veu i fent ressò de la gastronomia i de tot el que comporta Lleida a nivell de territori. Mm. I això és el que vol fer l'Acadèmia de Gastronomia de Lleida, aglutinar a totes aquestes persones, donar a conèixer, fer-se ressò i també donar reconeixement, sobretot reconeixement.
0: Sí, sí, és que és això, ens ho hem de creure, però també ho hem de transmetre, o sigui, la comunicació, el màrqueting, no? Vull dir, no passa res, vull dir, també és una cosa que s'ha de fer, no? El sindicat de terrers...
5: Sí, sí, sí, la veritat és que a veure, la nostra orientació també, vull dir, nosaltres treballem una sèrie d'eixos, que són, tenim quatre eixos dins del pla estratègic, tenim quatre eixos que són complementaris, vull dir, que són generadors, i al final tenim altres eixos que són generadors receptors. Al final nosaltres ens ocuparem forfet per fer senderisme, però sí que és veritat que els senderistes o els beteteros doncs venen després als morsats, etc. Actualment, per exemple, doncs gràcies a això, el 15% de la facturació de la restauració del sindicat doncs ve gràcies a aquest tipus de públic. Però podem parlar també de l'eix cultural, de l'eix patrimonial, de l'eix dels elements ambientals, etc. I tot això s'ha de comunicar. La comunicació s'ha de veure, almenys nosaltres ho veiem així, com una inversió i no com una despesa. És necessari, i més avui en dia, amb el tema de les xarxes, doncs comunicar tots els nostres projectes.
0: Parlàvem de... una de les potes essencials d'aquesta Fira Mos són les demostracions. El sindicat em sembla que també n'heu fet alguna.
2: Sí, vosaltres veniu ara de fer una demostració de plats sense gluten, sense lactosa, vegans, no? Sí. És una mica la nova cuina, o sigui, cal adaptar-se a aquestes...
5: Nosaltres la proposta principal del sindicat de terrers, de la part de restauració, és el bufet garriguenc. És un bufet mixte, podríem dir, que amb una és una part que és un bufet doncs, habitual, però amb productes locals, per exemple tenim 32-33 classes de formatge, tenim un bufet d'olis, amb 30 olis.
0: Tots d'aquí?
5: No tots són d'aquí perquè és impossible, però sí que procurem que sigui doncs, la gran majoria d'aquí. Però tenim un bufet d'olis que amb 30 olis que tots són d'aquí. Tenim els millors olis, després també tenim una sèrie de plats doncs, tradicionals, com potser la carn d'olla, els calerons, etc., no? Fet de postres, i nosaltres tenim molt clar una cosa. Per exemple, si vosaltres veieu la nostra carta, nosaltres no tenim ni Riojas, ni Riberas del Duero, ni Somontanos, tot és vi de Costes del Segre i el més pròxims a lo que és Tarrés. Tenim una cosa molt clara també, que si no som nosaltres qui ens ajudem, doncs no vindran de fora a fer-ho. El mateix passa amb els productes. Procurem comprar els pagesos de la zona, el territori, perquè realment són els que cuiden doncs, els camps, no? són realment qui farà de jardiners dels nostres terres. Doncs ells, si no col·laborem amb ells, doncs al final doncs serà...
0: Jo que sóc de la... En Javier també és sommelier.
4: Sí,
0: vull dir
4: sí.
0: Que quan ha parlat de vi, el senyor del sindicat Terres ha obert els ulls, i això m'ha fet pensar, i amb tot el que estava comentant ara, jo que sóc de la zona de Girona, sempre hi havia hagut moltes queixes de D.O.s d'edat, penso en la D.O. Empordà, de que les cartes dels restaurants hi faltaven els vins de la zona.
4: Sí, això és un mal endèmic que està estès a tot el territori. No té cap sentit tenir cellers aquí a la vora, a tenir producte de proximitat en lo que parlem del vi, òbviament, i tenir un vi d'un altre D.O. que no sigui d'aquí. N'hi ha molta gent que ho fa pel tema del preu, però també se fa una mica per desconeixement. I sobretot se fa per falta de formació en la restauració. És lamentable, val? Però n'hi ha gent que coneix coses que no són d'aquí, que quan les coneix diu, ostres, això està molt bo. És que està molt bo de fa molt de temps. Per què continuem fent i bevent coses que no són d'aquí quan... Que està bé conèixer coses de fora, i està bé conèixer gastronomia, conèixer vins i conèixer coses de fora, està molt bé, però per lògica, ara que estem omplint la boca de sostenibilitat i de proximitat, carai, la sostenibilitat i la proximitat no només està en el producte que hi ha al plat, també està en el producte que està a la copa.
0: Aquí l'acadèmia té camí per córrer, no?
4: Sí.
0: Feina a fer l'acadèmia de gastronomia.
4: Aquí tenim de donar molts de cops de pala.
0: A on apuntareu primer?
4: A on toque. Perquè sí, realment hi ha que defensar això i sobretot ajudar als companys de la Déu Costat de Segre i a tots els companys de cellers que estiguen en Déu o no estiguen en Déu, dona igual, però que siguen d'aquí de la demarcació de Lleida, és important donar-lo a conèixer i és important ajudar-los a que cada dia un restaurant més, una petita copa més, un petit consumidor més conegui els vins d'aquí i sigui consumidor habitual del producte d'aquí l'Erdenc. Mm.
0: El preu pot ser un fre? Abans has esmentat el tema dels preus?
4: O... No necessàriament, perquè moltes vegades estem parlant de que, per exemple, parlo dels restaurants que fiquen el vi de copa, val, o el vi de menú.
0: Què li poso? Vi amb gasosa. Vale, típic, i et fan...
4: Sí. Bueno, però és que, bueno,
0: la gerra petita amb vi.
4: Val, però és que pot ser vi d'aquí, també.
0: Sí.
4: Vale, llavors, o sigui, el vi a granel, el vi en backing box, el vi de tirada, pot ser perfectament d'aquí. Mm. Llavors, és preferible tenir un vi d'aquí que no pas un vi de fora, perquè al fin i al cap, és que torno a dir, que se'ns ompli la boca de proximitat i de sostenibilitat i fem portar un vi de Valdepeñas, que hi han de molt bons, a Valdepeñas, o sigui, però no té massa sentit.
0: Continuarem parlant d'aquesta qüestió. Per anar acabant, Terrés, un plat d'aquest bufet, estem en un espai de gastronomia, de gust de Lleida, què em recomanaria?
5: Bé, nosaltres, doncs, el que és més significat de la nostra proposta és el bufet garriguenc. El plat, el que més agafa la gent dintre del bufet és la cardolla. És la cardolla, però sigui estiu, sigui hivern.
0: Parlem-ne amb la calor i tot?
5: Sí, no, però el que passa és que a l'estiu el que la gent no agafa la sopa. És a dir, nosaltres al bufet el que fem és expliquem com funcionem, també un tema de seguretat alimentària, hi ha plats que s'agafen ells, però després hi ha plats que també servim nosaltres. Mm. És un model divertit. I llavors la cardolla la tenen a la seva disposició. I un dels plats que portem nosaltres, com poden ser els canelons, etc., doncs és la sopa. A l'estiu la gent no demana tanta sopa, però sí que agafa la cardolla. No? I la cardolla, doncs, com es fa... Bueno, de fet, els clients ens diuen, ostres, és que m'ha recordat el plat que feia la meva patrina. Mm. No? Vull dir, la botifarra, el morro, etc. No? I és realment el que més surt.
0: Jo m'esperaré que faci una miqueta de fred, que baixin les temperatures, perquè jo sóc també molt de cardolla, molt, molt. Acabo. Si us pregunten quin gust té Lleida, tenim aquesta marca, Gust de Lleida, que agrupa tota la producció i tal, però quin diríeu que és el gust de Lleida?
5: Bé, jo diria que és un gust autèntic, singular, únic.
0: Em serveix. Javier.
4: Bueno, jo diria que és un gust desconegut encara. Mm. Val? Jo diria que és un gust desconegut i precisament per això estem aquí, per donar-lo a conèixer.
0: Pues ja està. Us anirem seguint la pista a l'Acadèmia de Gastronomia, Javier Campo i Òscar Balcells. Enhorabona per aquest format, el Sindicat de Terrés, i com esteu animant bé a una zona doncs afectada com tantes pel despoblament rural, no?
5: Sí, la veritat és que les Garrigues és una comarca molt afectada pel despoblament. És una comarca, sobretot, on estem nosaltres, una comarca que històricament ha sigut de pas de Lleida a la platja. T'has de desviar expressament per anar a Terrés i, a més, ara doncs, que hi ha fons anys que l'autopista és gratuïta, doncs no passa tanta gent per la carretera nacional, doncs, clar, cal fer molts més esforços per captar la gent perquè vingui de fora i faci l'esforç per venir a Terrés.
0: Doncs gràcies per venir fins aquí, fins a la Fira Mos de Lleida i participar en aquest Tot és Comèdia especial. Merci.
4: Moltes gràcies.
0: Són 2:15. Seguim en directe aquí a la Sèrie Ser Catalunya.
3: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia amb Màxim Castillo.

0: seguim en directe des de la Fira Mos de Lleida, el Tot és Comèdia de Ser Catalunya. Clàudia, i ara, mentre sonava aquesta música, hem viscut una escena molt divertida.
1: Ens han plantat un cistell.
0: Ens han plantat un cistell, però un cistell que...
1: Amb un pa...
0: No, un. Diverses varietats de pa.
1: Exacte.
0: Una cosa que fa un goig de veure, farem unes fotografies i després...
1: Per favor.
0: Les posarem a les xarxes del programa. Recordeu que tots els continguts d'aquest programa especial i la resta de Tot és Comèdia els podeu recuperar a través de l'aplicació de la cadena SER, posant com a emissora favorita SER Catalunya i també al nostre web, sercatalunya.cat. Continuem parlant ara de producte perquè tenim, per exemple, el pa com el que fan al forn pa d'abans d'en Pier Uspí i Remi Martinazzo. He dit bé els vostres noms? Bon dia, eh?
2: Hola,
3: perfecte,
2: bon dia.
0: Què tal? Molt bé. Bueno, poder li faltar una mica més d'accent, no?
3: Sí,
0: no sé,
3: però...
0: Què fan dos francesos com vosaltres per on estem?

0: y la verdad que el sitio era muy guay y nos enamoramos del lugar y hemos dicho, pues a partir de aquí vamos a construir. Y ahí vamos a estar.
1: Doncs pa, que casa també amb l'oli, pa, un bon pa, el rajat d'oli, una mica de sal, una presa de xocolata, i allò, i ja estem, tornem a la infantesa. Oli o vi, com el que fan, per exemple, la cooperativa L'Olivera. Pau Moragas, com estàs?
2: Bon dia,
1: molt bé. Tu també estàs enamorat, com aquesta gent, de les oliveres i de les vinyes i de la terra? I...
2: Totalment, totalment. Nosaltres diem que el nostre skyline no són edificis, sinó que són oliveres de molts anys i durant molts anys cultivades.
1: A Vallbona de les Monges esteu, eh?
2: A Vallbona, a la Vall del Corb, en concret, i amb aquest paisatge únic i singular de bancals de pedra seca, patrimoni
1: demanar...
2: de la humanitat.
1: Clar, clar, t'anava a demanar per aquest paisatge fantàstic, no?
2: Que, exacte. Com,
1: o sigui, podem anar a Google i buscar fotos, però descriu-me'l des d'un punt de vista més emocional o de sensacions, no? Abans parlàvem d'aquests fruiters, no? Que quan arriba l'època de la floració són una autèntica meravella, no? Vosaltres què? Què sentiu per allà entre aquests bancals?
2: Jo diria que a les Terres de Ponent hi ha potser dos grans paisatges. Un, els marcats per la transformació del regadiu, no? Canal d'Urgell, Canal Segarra-Garrigues, sí. Grans transformacions lligades a l'ús de l'aigua, i després queden tots aquests paisatges de secà, no? Que sovint paisatges amb un caràcter genuí, nosaltres diem paisatges de terra i pedra, on els cultivadors d'aquesta terra intentem fer viure aquest territori a través de fer aliments singulars, no? Un oli d'oliva verge extra, sempre, parlem del suc d'oliva, una oliva arbequina, genuïna d'aquí de les Terres de Ponent, que per combinar amb aquests pans esplèndid que els tenim al costat de casa nostra, no?
3: I que a més, gràcies. Vosaltres reivindiqueu aquest pa d'abans. Com era o com és el que feu i què hem perdut amb el pa normal, diguem-ne, que mengem normalment?
0: Volver a unas harinas limpias, sin aditivos, sin levadura, masa madre, fermentaciones largas, darle tiempo al pan y esto está todo lo demás.
3: Farina de Gramunt, a més, no?
0: Además de Gramunt, sí, la harinera es aquí de Gramunt.
1: ¿Es especial? ¿Té alguna...?
0: Bueno, ecológica, o sea, literalmente siempre trabajamos con ecológico y variedad, o sea, da la opción de dar... Trabajamos más de 16 cereales, bueno, vamos cambiando porque a veces vienen y van, pero...
1: ¿Qué vol dir que vienen y van?
0: Bueno, porque hay cosechas que...
1: Depende de la collita.
0: Exacto, claro. Depende, nos adaptamos y es lo bonito del ecológico, que claro, la harina no es tan uniforme y te tienes tú que adaptar a la harina y no la harina, o sea, no la harina a ti.
1: Claro.
0: Y eso es lo guay, o sea, que da a nuestro trabajo un lado bonito, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Como antes.
1: Claro, es que los pagesos no teniu pressa, ¿no?
2: Bueno, depende, a veces eso es una...
1: No sé, corregeix-me.
2: Un prejudici, no. Anem a tope, diguem-ne, amb els temps que corren.
1: No dic que no treballeu, o que no. Estigueu allà, vinga, en plan contemplatiu. Però el temps deu passar d'una altra manera, no? També, o...
2: En el lloc, sí. El pas del temps als nostres pobles, a Vallbona té 80 habitants, és diferent. La intensitat del treball és molt alta i el que volem al final és traslladar aquest territori en productes singulars. Al final pensem que poques coses ens fan més feliços que un bon pa, un bon oli, una mica de sal, com deies, una copa de vi i temps, al final, per compartir-ho amb bones companyies. Ja no cal anar gaire lluny per buscar aquests moments únics de... que diem, si la felicitat existeix, se deu semblar això, no?
1: Sí, sí. Poseu la presa de xocolata, sobretot, El pa amb l'oli i la sal.
2: Ui, ui. També.
1: Què anava a dir? Temps. I l'altre temps, què? Que n'hem parlat en començar el programa amb el president de la Diputació. Hi ha... Bueno, és que està aquí, no? Vull dir, això del canvi climàtic, no?
3: Clar, la Verema, per exemple, no? Que aquest any
2: s'ha avançat molt. Jo diria que amb una mirada atenta sobre aquest paisatge, penseu que aquests bancals, aquests marges de pedra seca és el, diguem-ne, l'herència que tenim d'aquesta mirada sobre el paisatge que han tingut moltes generacions d'agricultors, ja ens està dient com ells s'adaptaven a aquest clima també canviant.
1: Clar.
2: Maximitzar, diguem-ne, la captació d'aigua, fer una agricultura respectuosa, i jo crec que això, aquesta mirada és la que hem de tenir. Canviar de varietat, potser, varietats que siguin de cicle més llarg per adaptar-se a aquest calor més elevada, varietats pròpies, varietats que minoritàries, conservar la biodiversitat cultivada, per exemple, és un element molt important. I després el que necessitem és una ciutadania que ens continuï escollint. Al final, els productors agroalimentaris, com els forners, vivim si hi ha gent que ens esculli, que valoren la feina que hi ha al darrere, no? Tot allò que fem. En el cas nostre, també, un projecte d'inclusió social, de cultivar terres que potser quedaran ermes,

0: doncs jo diria una crida a la ciutadania, perquè els paisatges que tindrà la societat seran aquells que esculli la mateixa societat escollint uns aliments determinats, no?
1: Sí, sí, sí. I vosaltres, clar, jo pensava, el canvi climàtic com afecta el pa? Bueno, des del punt de vista de la collita, no?, i de la matèria primera està clar, però després la calor li va... No, no, no, aquestes calorades que hem tingut... Bueno, com hem de conservar el pa, per exemple, el pa amb bossa de tela, amb paper... Quines recomanacions podeu fer, ja des del punt de vista de consumidors que som, no?
2: La mateixa bolsa que tu lo compres, de paper,
1: paper
2: que
1: paper.
2: No sea de plàstic.
1: No plàstic.
2: Plàstic ara un efecte así de condensació, al final, perquè al final això és un producte vivo, va evolucionando aún, aunque esté cosido, va a seguir evolucionando, ¿no?, con el tiempo. O sea, literal, que no se seque. Lo que buscamos nosotros es que no se seque, que quede la humedad y que se mantenga esta corteza de esto. Y si puedes, pues una masa madre te va a ayudar a alargar ese proceso de vida de un pa, que un pa de levadura lo más probable que a la noche o al día siguiente sea
1: tú.
2: Sea
1: tú.
2: Mm.
1: Vale. Sí, sí. I el pa aguanta, el pa. El bon pa aguanta.
2: Aguanta. Aguanta, sí, sí. En principi, aguantes.
3: I infla o no infla, màxim?
1: És que jo amb això tinc una batalla, no? Que sempre es diu que el pa engreixa.
2: No, no és verdad. Mira, te voy a dar una anécdota. Si tu ves...
1: No, si a mí no me has de convencer.
2: Ah, vale.
1: Si es
2: no,
1: un panarra, bro.
2: La gente te dice, un buen pa, cuando lo pones en la tostadora, no se va a poner tostado enseguida. El pan, ¿por qué? Porque no quedan azúcares dentro para quemar. Entonces, si tú coges un pan, lo metes en la tostadora y al segundo está negro, es que esto te va a hacer engordar. Al revés, no. M'he explicat?
1: No, totalment. Sí, sí, o sigui, tenim la prova, podem fer la prova a casa.
2: Ja està.
1: No? Sí, sí, sí. Bueno, encara venen barres a les gasolineres? Encara es venen barres? Eh que sí? Això no hauria d'estar penat?
2: Es tindria que ser, sí.
3: Aquell pa xiclet.
4: Molt bé.
1: I m'agradaria també recuperar això que deies, el projecte social que teniu aquí a la cooperativa, que és molt important.
0: Sí, sí. És essencial per nosaltres. Sí, sí.
1: Qui escolliu per treballar amb vosaltres?
0: Nosaltres sempre diem que som allò que ens inspira és allò que queda al marge de la societat, paisatges, persones, maneres de fer, i que tot això, si ho barreges amb una mirada nova, amb una mirada, si voleu, més poètica o de futur, pot fer coses rellevants per a la societat. I al final estem treballant amb persones que fan un itinerari formatiu, un itinerari d'inclusió, i a través d'una agricultura amb aquesta mirada humana, on tothom té lloc, com havia passat sempre a les masies o als pobles, tothom té un espai per fer una feina útil. Al final, en un projecte compartit, en el nostre cas és cultivar la terra i fer vins i olis singulars, aquí és on incluïm, diguem-ne, persones amb capacitats diferents o amb itineraris d'inclusió.
1: Sí, fot, això de posar etiquetes, són persones al final, no?
0: Correcte, sí,
1: clar,
0: sí.
1: Clar.
0: Nosaltres intentem descobrir...
1: S'està fent la pregunta i m'estava pensant jo mateix, no, no són persones.
0: Nosaltres intentem descobrir el valor singular de cadascú, nosaltres també, clar, els professionals i tècnics que hi treballem, al final, juntar-te en un projecte de cooperació en aquest sentit també és molt, diguem-ne, et fa sentir molt orgullós també, no? I és un espai de creixement molt, molt interessant.
1: Feines dures, les vostres, o també hem de ja desmitificar això? Vull dir...
0: Ho és.
3: Allà riuen, eh?
5: Sí. Dormemos por el día.
1: Sí, sí, quina hora us aixequeu per treballar, per anar a fer pa?
2: A la una.
1: A la una? Sí. Us sona el despertador.
2: Sí.
1: I aneu a dormir?
5: Pronto.
2: En mi caso, a las 7 de la tarde.
1: Val.
2: Sí.
1: Bueno,
2: depende de tu material, ¿no? Pero además trabajar con horno de leña pues lo complica aún más.
1: De totes maneres, recomaneu aquesta feina, no?
2: Sí, hombre, claro.
1: Sí. I per cert, que els canvis de vida són possibles.
2: Total.
1: Allò de... Sembla un punt naïf de perseguir els somnis, els nostres somnis, però en el vostre cas ha sigut així.
2: Hay que siempre crear y darle fuerza a lo que queremos.
1: Sí. És que tenim un company a la ràdio, eh?
3: Que s'ho està pensant. Tenim un company a la ràdio que es vol posar a fer pa, ja ho té tot pensadíssim. Quin consell o quina recomanació?
1: Us està sentint, eh?
2: Sí.
1: Sí, sí. Sí.
2: Pues os dejo una tarjeta el dia que quieres y venga conmigo a hornear, yo encantadíssim.
3: Vinga, li donarem.
0: És el que tenen les feines manuals, al final, que estàs aportant, diguem-ne, la teva pròpia persona, no? Jo crec, i en aquest món cada vegada més virtual, té un valor molt singular. I després hi ha un altre element, que és que els consumidors, jo soc client d'ells.
1: Mira.
0: Reconeixem un vincle a través dels aliments, i això és molt interessant, perquè reconeixes una humanitat, persones que hi ha al darrere, l'esforç que hi ha al darrere, clar. I això passa també quan la gent obre una botella nostra de vi o una ampolla d'oli, al final estàs creant un vincle humà a través d'alguna cosa tan essencial com els aliments. I això és la nostra força, diguem-ne.
3: En quin punt creieu que estan els vostres oficis? Ens estem tornant a apropar d'alguna manera, també, a tot això?
0: Jo sóc optimista, diguem-ne, cada vegada la gent vol, diguem-ne, un relat més potent lligat a l'alimentació, però el que hem de fer és no anar només als elements nutritius, que si la proteïna, que si això, hem d'anar més al context de producció, a les persones que hi ha al darrere, i això és el que per mi fa que es creï un vincle molt més fort.
1: Què en penseu vosaltres?
2: Totalment d'acord, sí. Y dar formación, dar explicación y del porqué de las cosas, cuando uno lo entiende, lo valora.
1: I m'agrada molt allò de que ens trieu, que ens continueu triant, no? Que clar, penseu en nosaltres.
0: Si no ens trieu, nosaltres desapareixem.
1: Sí, això, però és que nosaltres som vosaltres també. Vull dir, és que som la gent d'aquí del país, no? Vull dir, que has d'anar a buscar... Però jo sempre m'emprenyo molt quan veig... Ara, raïm d'Itàlia. Cebes de Figueres que eren d'un país d'Àfrica.
0: Sí.
1: I li vaig dir a la senyora del súper del meu barri... Ostres, no m'hi havia fixat. Hòstia, si no t'hi fixes tu,
0: clar.
1: Malament rai, no?
0: Totalment, que... totalment.
1: Ja està. Amb aquest al·legat a lo nostre, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Pierre, Remy. Enhorabona
2: gràcies,
1: per la feina.
2: Gràcies.
1: I us vindrem a veure que feu sí. més, eh? Visites, enoturisme aquí,
0: sí,
1: a la cooperativa.
0: Fem, no només és, diguem-ne, la producció, sinó volem que el celler, el molí d'oli, sigui un espai cultural. De fet, aquesta tarda hi ha un recital de poemes.
1: Que bonic, molt bé. Sí, sí. Aquí a la cooperativa L'Olivera de Vallbona de les Monges.
0: Sí,
1: gràcies, Pau Moragues.
0: Convidats, gràcies.
1: I gràcies a la gent del Pa d'abans.
5: Gràcies.
1: Adéu. Seguim, 3:15.

0: a posar-nos estupendos poètics.
1: Ui, ui, quina por em fas.
0: Sí, no. Vaig a citar Shakespeare. Què et sembla, Clàudia Arcarons?
1: La convidada se'ns espanta.
0: Ai, ai. Si la música és l'aliment de l'amor, continueu tocant.
1: Home.
0: Aquí seguim des de la Fira Mos de Lleida, assaborint un altre tipus d'aliment que va molt bé per l'ànima, per l'amor, per les emocions, que és la música i que són les cançons del primer disc en solitari de Roser Loscos, violinista, ex-violinista de les Migues. Com estàs, Roser?
2: Hola, molt bé, molt contenta.
0: Bon dia. He vist que t'estaves aquí fent un bon aperitiu. Ui, estaves fent un...
2: Ui, m'he fet un vermut amb unes patates.
0: Tot d'aquí, eh?
2: Tot d'aquí. Home, faltaria més.
0: Bueno, tu ets d'aquí, tu ets de Agramunt.
2: Jo soc d'Agramunt.
0: Tu sabies que el pa d'aquesta gent fantàstica es fa amb blat d'allà?
2: Ho sabia, però no l'he provat mai. Molt fort.
0: Ui, un pecat.
2: Ja. No visc a Agramunt des de fa molts anys. És la meva excusa.
0: Bueno, és que vas marxar molt, molt jove, vas marxar d'Agramunt,
2: no? Sí, clar, bueno, que ens toque.
0: Buscar-te la vida...
2: Que ens toque. Sí, Barcelona, després a París, després ara visc més a la zona de Girona. Bueno, donant voltes, sí.
0: Bueno, però Agramunt comença tot, no?
2: Però Agramunt comença tot.
0: El teu idili amb la música.
2: Sí, vaig començar allà a l'escola de música i d'allà cap a Barcelona i després doncs cap a fora. Sí, molt bé.
0: Clar, les escoles municipals de música, nosaltres en parlem molt perquè és una gran pedrera, eh? I fan una feina fantàstica.
2: Molt, és fantàstica. O sigui, jo trobo que encara que no t'hi dediquis, que al final un tant per cent molt baix dels nens s'acaben dedicant a la música amansa les fieres. Això és així, en tots els nens. O sigui, he donat classes durant molt de temps i te n'adones que la música el que fa és... Baixen revolucions, connecten cap a un altre lloc i encara que no t'hi dediquis, ens és igual. És molt necessària la música.
0: Violí.
1: Sempre, no? Però sí. Vull dir, tu vas tenir-ho claríssim.
2: Jo vaig tenir claríssim que jo volia fer violí, sí, des de molt petita.
0: Però clar, també no és l'instrument que tria la majoria de la
2: gent. Exacte.
0: Què va passar? Explica.
2: Va passar això, que no tenia ni 8 anys, em van dir, quin instrument vols fer? Bueno, doncs, pues, quin fa la Montse i la Judit i la tal? Pues aquest és el que faria. A veure...
1: Decisió col·lectiva, eh?
2: Clar.
0: És molt habitual, és bastant habitual, això.
1: Clar. Les amigues.
2: I llavors el que va passar va ser que vaig connectar amb la música a través del violí, com hagués pogut estar a través del piano, és igual, i va ser com no, això ha de formar part de la meva vida i no me'n vaig poder deslligar.
0: No és un instrument molt,
2: no.
0: en tema la pregunta, molt femení, és a dir, molt...
2: Oh. Ah, mira!
0: Molt,
1: això no t'ho havien dit mai.
0: O sigui, violinista, a mi em ve al cap, així ràpid, Ara Malikian, per exemple.
2: Bueno.
0: O solista, o quan vas a veure un concert sinfònic, no? Primer solista al violí.
2: Ja, és curiós que em diguis això. És curiós que em diguis això perquè...
0: Poder tinc una percepció errònia, eh?
2: Jo crec que totes són vàlides, però crec que el violí, com que sempre està relacionat molt amb aquesta cosa més romàntica...
1: I més delicada.
2: Sembla que vagi més connectat a les noies, però tampoc ja estic d'acord amb aquest concepte, per tant, em sembla el que dius, o sigui, crec que al final el violí, jo no sé, jo el relaciono molt amb la feminitat, t'he de dir. Té un costat molt de sensibilitat per tocar-lo,
0: sí.
2: Que es necessita bastant aquest costat femení desenvolupat, crec.
0: No sé. Creus que ho has explorat en el teu primer disc?
2: Jo crec que sí. El que passa és que jo he intentat aprendre una mica més de l'altre costat en aquest disc, que és el costat més masculí. Entre cometes, sempre parlem entre cometes, ¿vale? Perquè una dona també pot tocar d'aquesta manera i continuar sent femenina. Però sí que hi ha aquesta cosa de, en aquest disc de tralla, de power, de distorsions, de blues, de molt d'estómac i no tant de volar i de, no? I aquesta cosa de la sensibilitat que ens porta més cap a la feminitat, no?
0: Continuem sentint alguna cançó,
2: vinga,
0: si et sembla.
2: Vale.
0: No, l'important, entrevistar un músic, escoltar la seva música.
2: Super.

0: això és èpic. Sí. Que no es confongui, no és un disc de flamenc.
1: No.
0: Tot i que la Roser i l'Osco s'hagi actuat durant una dècada amb les Migues, sí, que sempre han tingut molta tirada al flamenco, aquí hi ha una mica de tot. I és que, de fet, tu, des de sempre, has sentit de tot, has acostat sense prejudicis, sense límits.
1: Sense límits.
0: Límits i abismes.
1: És un dels límits que he anat assaltant, aquest disc.
0: A
1: no?
0: tot
1: una
0: tipus
1: mica
0: de gèneres.
1: Sí, perquè al final tots formen part de mi. I la música al final és un llenguatge que, si no li posem etiquetes, podem explicar una història amb un blues, una altra història amb una música flamenca, una altra història amb una música... Ens és igual, la música és molt més gran que una etiqueta, o que un dir, aquest disc ha de ser un disc purament flamenc, doncs no. És un disc on hi ha arrels flamenques, on hi ha arrels blues, on hi ha arrels... I podem parlar amb la llengua que tu vulguis. I lo xulo, no, de la música al final és això, no? És que és un mitjà de comunicació i que ho pots utilitzar la llengua que tu vulguis. Bàsicament he fet el que m'ha donat la gana en aquest disc. I m'he fet un regal. Va sortir el dia del meu aniversari, 12 de novembre de 2025. I era tota una declaració d'intencions, no? De dir, mira, em faig aquest regal, m'és igual... M'és absolutament igual el que pugui pensar la gent, simplement és una cosa que aporta al món i que dic, mira, és honesta.
0: Però explica, Roser, què impulsa tot plegat. O sigui, d'on neix la... Neix. L'energia, no?
1: Bueno, sí, això ho està dient perquè abans ho hem comentat una mica. Perquè va néixer el meu fill, el 2019.
0: Que es diu?
1: Unai.
0: I que ara té quants anys?
1: 7 anys.
0: 7 anys.
1: I que quan va néixer va passar una cosa... És una cosa que passa, no?, amb moltes dones, no?, que hi ha alguna cosa que canvia. Hi ha el sentit de la vida, sensacions, emocions, hi ha coses noves que apareixen i de sobte en aquell moment em va aparèixer la necessitat de crear, quan no m'havia aparegut mai.
0: És a dir, mai havies composat abans?
1: No. La primera cançó que he composat a la meva vida es diu Respira i està a l'inici d'aquest disc, expressament, perquè és l'obertura meva, diguem, cap a crear alguna cosa de zero.
2: Et va passar una mica com la Rigoberta Bandini, allò d'ara ja només puc parlar del meu fill, de cantar sobre el meu fill, que em surten les lletres totes dedicades a aquest amor tan gran.
1: Exacte, t'he de dir que la cançó d'Unai d'aquest disc hi ha una mica d'inspiració arrel d'aquesta cançó de la Rigoberta. Sí, perquè jo ja tenia ganes de...
0: Canciones de amor, és aquesta, no?
1: Sí, és molt bona.
0: És meravellosa aquella cançó.
1: Molt guai, és que hi ha el disc brutal. Però en aquell moment vaig dir, jo ja tenia ganes de fer-li una cançó, i vaig dir, buah, és que vaig veure la Rigoberta, va ser com... És que clar, és que no és tan estrany fer-li una cançó al teu fill,
2: no? Perquè t'envaeix aquella cosa, no?
1: Sí.
0: Un fill, a més, que neix en l'última etapa teva amb les Migues.
1: Sí.
0: Clar, expliquem-ho bé, sou un grup d'èxit internacional, o sigui, he fet gires per tot el món.
1: Sí.
0: Com era la conciliació amb un nen tan petit i fent, no sé...
1: És veritat que em va coincidir molt bé perquè va néixer el 2019, a principis de 2020 vam entrar a la pandèmia, va començar la pandèmia, ell era molt bebé i ens van tancar, es van acabar els bolos i els mesos que ell era tan bebé jo vaig poder estar amb ell. O sigui, va ser fàcil la conciliació. També la meva parella, doncs, òbviament, també està allà, però sí, va ser tot un moment de molts canvis. Però jo sempre a l'Unai, des que he pogut comunicar-me amb ell i m'ha pogut entendre, li he explicat la necessitat que tinc tan gran de poder anar a tocar els escenaris. I ell és molt conscient de que a mi això em fa feliç.
0: Quin és el lloc més extraordinari en el que has actuat, amb les Migues, en solitari, que diguis, uau?
1: Home, vam tocar a Bangladesh davant d'unes 5.000 persones.
0: Bangladesh.
1: Després, a nivell més de sensacions, a Essaouira, a la zona de Marroc, tenen un festival de Nahua, música en Nahua, brutal. Allà vam actuar també, és un lloc molt màgic, molt bonic.
0: Ara tocaràs demà, precisament, a les festes de tardor de Lleida, en un lloc més proper, més casolà, com el Cafè del Teatre de Lleida.
1: Però que a mi m'agrada molt aquests concerts.
0: Oh, i tant, perquè tens de tocar la gent, això és meravellós.
1: És meravellós, no? I el Cafè del Teatre és brutal, o sigui, tinc moltes ganes, demà a les 7 de la tarda. Sí.
0: I més concerts que puguin haver-hi més endavant per presentar aquest primer disc de la Roser Loscos.
1: N'hi haurà, segur.
0: Molt bé, doncs que soni la música, no?
1: Gràcies, això.

0: romàntica aquesta cançó, eh?
1: Clar, és que aquesta té una història també al darrere.
0: En 10 segons que estem a punt de marxar.
1: No, no, l'explico demà al concert. Que vingui al concert i l'explico.
2: Ara ho has girat,
0: la millor promo, la millor promo que hem fet mai. Escolta, Rosa Losco, és un plaer tenir-te aquí.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. I gràcies per seguir-nos des de Fira Mos de Lleida, aquest programa especial que hem fet amb l'ajuda dels nostres companys de Ràdio Lleida.
3: Mercè Marc,
0: Mercè Marc, aquí, fent-nos fotografies, unes fotos que surtin tots molt guapos i que després podré veure a les xarxes. El control tècnic, en Jordi Orós i en Lluís Colomer. Nosaltres hi tornem demà?
3: Ah, sí? Sí, sí.
0: Crec que sí, no? Sí, és diumenge, a partir de la 1, a la sèrie Ser Catalunya. A més, tot és comèdia. Gràcies per seguir-nos un dia més. Adéu.
3: Adéu.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
2: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
3: José Sacristán ha tornat a Barcelona, on hem tingut la sort de veure'l en espectacles musicals com My Fair Lady o El Hombre de la Mancha. En els últims anys ha actuat especialment al Teatre Romea, fent Senyora de Rojo sobre Fondo Gris i La Col·lección. Ara, al mateix teatre del carrer Hospital, dona veu a Fernando Fernán Gómez amb l'espectacle El Hijo de la Cómica.
4: Soy un muchacho larguirucho, delgado, pelirrojo, feo y con acné. Resultaba angustioso.
3: Recordem que Fernando Fernán Gómez era fill natural de l'actriu Carola Fernán Gómez i net no reconegut de María Guerrero. Sacristán ha adaptat, dirigeix i interpreta aquesta obra a partir de les memòries del seu amic, recollides al llibre El Tiempo Amarillo 1921-1943. Inoblidable, El viaje a ninguna parte, amb tots dos i un gran repartiment. Al Teatre Romea podem gaudir de l'esplèndida veu i interpretació d'aquest gran actor nascut el 27 de setembre de 1937.
2: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
5: Posa't a caminar. Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

0: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.
1: Hola, buenas tardes. El pulso de la calle agita el panorama político. Hoy en Madrid está siendo y va a ser una jornada intensa de movilizaciones por dos asuntos clave. El primero y más inmediato, la crisis en Ceuta, que ha movilizado este mediodía a miles de personas en la capital. 20.000 personas finalmente han participado en una concentración lejos de ser multitudinaria, en la que han participado tanto Partido Popular como Vox. De nuevo, derecha y extrema derecha, juntos en una marcha que ha tenido más insultos que muestras de solidaridad con la ciudad autónoma. Siguiendo la marcha ha estado Saray González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ojai. Todavía algún manifestante rezagado se niega a abandonar esta zona, aunque Policía Nacional ya ha disuelto la marcha. Durante todo el recorrido ha mostrado su solidaridad con el gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, aunque eso sí, principalmente lo que reclamaban eran elecciones generales. Los escuchamos.
3: Estamos un poco hartos ya del gobierno que tenemos, de la situación en la que vive España.
4: Para que España cumpla con lo que estaba diciendo la Unión Europea, y para que Sánchez gobierne de acuerdo a lo que prometió.
5: Ceuta, pobrecita mía, pero tampoco hacemos nada por ella.
6: Que todo vuelva un poco
2: muchísimos a la insultos también al gobierno nacional, también hacia la monarquía. Esta marcha ha contado con un amplísimo dispositivo policial, aunque afortunadamente no ha habido altercados.
1: La crisis en Ceuta, que se va cronificando mientras el gobierno, y esto lo hemos sabido hoy, pretende llevar el próximo martes al Consejo de Ministros el Real Decreto para cortar los plazos legales que permitan devolver a los inmigrantes que entraron en Ceuta el pasado mes de julio. Hoy al ministro Óscar López le han preguntado por este decreto, pero evita de momento poner plazos. Solo se limita al argumentario que dan en público desde la Moncloa, que están trabajando en ello.
7: El gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes.
1: La otra movilización del día se espera para esta tarde, la que tiene que ver con la vivienda y el nombre propio que ha agitado el debate de la semana. Mari Carmen, la anciana de 87 años, desahuciada sin contemplaciones de su piso en Madrid. Los socios de la izquierda aprietan a los socialistas para sacar adelante la próxima semana, el próximo martes, otro decreto, el de la vivienda, para limitar precisamente los desahucios. Desde Sumar amenazan con no acudir a la próxima reunión de ministros si finalmente no se lleva el texto. La izquierda busca un último golpe de efecto después de ver cómo sus exigencias, como las de expropiar la vivienda de Mari Carmen, no han logrado convencer al PSOE. Sira Rego, de Izquierda Unida y ministra del Gobierno.
8: Y de la misma manera que ya nos plantamos en un Consejo de Ministros, no vamos a aceptar una salida cosmética o un parche y vamos a ir con determinación y, por supuesto, ya nos plantamos una vez y, si toca plantarse de nuevo, lo haremos este martes.
1: La derecha hoy no se ha pronunciado sobre la vivienda. Ellos insisten en que no harán demagogia con el caso de Mari Carmen, aunque para demagogia con la inmigración. Santiago Abascal, líder de Vox, esta mañana en la concentración ultra por Ceuta.
9: Yo lo que opino es que los españoles están siendo desahuciados por este gobierno hace mucho tiempo. Los españoles cada vez tienen más dificultades para acceder a una vivienda, especialmente los jóvenes. Muchos mayores la pierden. Los españoles cada vez reciben menos ayudas sociales y las ayudas sociales y los alojamientos llegan para los extranjeros, para la inmigración masiva y para la invasión, como está ocurriendo en Ceuta en estos momentos.
1: Aunque quienes han expulsado a una anciana de 87 años, Olga decirlo, de su hogar, no han sido precisamente inmigrantes extranjeros, sino una empresa española. Principales titulares de un sábado en el que las temperaturas siguen siendo agradables en general en todo el país, salvo en la zona del norte. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Sí, este sábado continúa el tiempo propio del verano. Tenemos cielos despejados en prácticamente toda la península y Baleares y solo se han registrado algunas brumas matinales en el Cantábrico y nubes bajas en el área mediterránea del Estrecho. Las temperaturas siguen siendo inusualmente altas para finales de septiembre, con termómetros superando los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, en Canarias. Cielos nublados y algún chubasco en el interior de la isla de Tenerife. Hacia el final del día se esperan cambios. Ojai, la entrada de un frente en el noroeste de la península podría dejar lluvias débiles en Galicia.
1: Gracias, Carlos. Y en los deportes, hoy la selección española estrena en partido oficial la segunda estrella en su camiseta. ¿Qué tal, Cristina Soto? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Todas las miradas puestas en Wembley, donde España se enfrenta a Inglaterra a las 9 menos cuarto en la primera jornada de la Nation League. Un encuentro que podrán seguir en un carrusel deportivo especial con Dani Garrido desde las 3. Además, sigue la preocupación en el Real Madrid por Mbappé, lesionado con Francia y pendiente de pruebas médicas en Madrid. Y en tenis, Carlos Alcaraz se mide a Taylor Fritz en la Laver Cup, donde Europa domina por 3-1 al resto del mundo.
1: Hora 14 y 5 minutos. Seguimos en la antena de la SER.
0: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrí.
6: de crit d'alerta de les famílies monoparentals catalanes.
12: La família típica, la que surt als llibres de test, la que surt a tot arreu, és papa i mama.
13: És obvio que repartir-se les tareas entre dos persones és mucho más fácil que entre una, que una sola, ¿no? Entonces, el llevar al cole, las extraescolares, el no sé qué...
6: Denuncien sentir-se invisibilitzades davant l'administració, dificultats per conciliar i poques ajudes, malgrat l'existència d'un carnet. Segons dades de Save the Children, més de la meitat es troben en risc de pobresa o exclusió social. A Catalunya són 430.000, la gran majoria encapçalades per dones. Per cada desnonament a Madrid n'hi ha gairebé dos a Catalunya. Les dades desmenteixen Ayuso la setmana del polèmic desnonament de la Mari Carmen. En aquest Hora 14 repassarem els casos que han marcat els últims dies. Zero víctimes mortals al tram de les Terres de l'Ebre de l'AP7.
14: Aquest any són zero víctimes mortals. Per tant, podem estar, en certa manera, satisfets del primer resultat. No s'ha acabat, això només comença. Perquè són zero.
6: És la dada que ha avançat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, a Cerebre. El Liceu estrena Aïda. En un inici de temporada que coincideix amb l'arribada d'Helena Guardans com a presidenta del patronat. I dels esports, la selecció espanyola debuta avui en una nova edició de la Lliga de les Nacions davant d'Anglaterra. Entre els convocats, una de les estrelles del Barça, Rodri, que assegura que és molt feliç després d'haver fitxat per l'equip de Hansi Flick.
15: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de, bueno, pues del Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés, y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no?
6: Avui Caetana Bonmatí torna a una convocatòria i que el Barça i el Manresa s'estrenen a la Lliga ACB. Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què també repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Amb en Lluís Colomer al control, escolteu l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14. Amb Gemma Alegrí.
16: És una situació una miqueta d'invisibilitat. D'invisibilitat davant de l'administració.
6: Les associacions de famílies monoparentals a Catalunya denuncien, com sentíem, sentir-se invisibilitzades davant l'administració. Pol Valero, bona tarda.
17: Què tal, Gemma? Bona tarda.
6: A Catalunya, més de 400.000 famílies són monoparentals, l'immensa majoria formades per dones. Dones que tenen fills a càrrec, per qui sovint la conciliació és pràcticament impossible.
17: Les famílies monoparentals fa anys que denuncien que se senten invisibles i poc reconegudes, tot i que a Catalunya existeix un carnet que la reconeix com a tal. Des de les associacions lamenten que els ofereix pocs beneficis. Helena Valle és la presidenta de l'Associació de Famílies Monoparentals de Catalunya.
16: Treus el carnet de família monoparental pensant, no?, doncs que tindràs certes avantatges, i al final t'adones que no.
17: A més, denuncien dificultats a l'hora de pagar un habitatge, conciliar vida amb feina i ascendir laboralment. La Marta, que va ser mare als 40 anys, és una d'elles.
18: És una pena que una mujer no pueda ser directora o lo que quiera en la vida por el hecho de haber sido también madre, y en este caso madre de una familia monoparental, ¿no? Deberíamos de tener marcos laborales que nos permitieran ser ambas.
17: Segons dades de Save the Children, més de la meitat de les famílies monoparentals es troben en risc de pobresa o d'exclusió social.
6: Davant d'aquesta situació demanen aprovar definitivament la llei de famílies, una llei estatal que fa més de 2 anys que està abandonada en un calaix del Congrés dels Diputats.
17: I que, entre altres, ha de dotar de més drets a les famílies monoparentals. A finals de febrer del 2024, el Consell de Ministres va donar-hi llum verda amb l'objectiu de protegir i reconèixer tots els models familiars existents. De moment, però, no s'ha aprovat.
16: Una llei de famílies on es reconegui una definició del que és una família monoparental a nivell estatal, perquè ens trobem moltes vegades que el que demanem a la nostra administració catalana, vale, ens diuen el mateix. Això depèn de l'estat espanyol.
17: Entre les últimes fites assolides destaquen haver aconseguit els mateixos descomptes universitaris que les famílies nombroses i ampliar el permís per naixement fins a les 32 setmanes.
19: Desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto, comprando voluntades que luego no funcionan, porque así nos lo dicen tantos catalanes, hartos de esa persecución fiscal, burocrática y política diaria.
6: Són declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijous passat en la inauguració d'un fòrum del Cercle d'Empresaris Madrilenys. Declaracions que el govern català s'ha encarregat de desmentir perquè són directament falses. Sí que és cert que Catalunya és la comunitat autònoma amb més desnonaments, però no que en tingui 5 vegades més que a Madrid, Pol.
17: Segons les últimes dades del Consell General del Poder Judicial, Catalunya lidera la llista de comunitats autònomes amb més desnonaments, seguida del País Valencià, Andalusia i Madrid. Durant el primer trimestre d'aquest any, a Catalunya n'hi ha hagut 921, mentre que a Madrid han estat 582. És a dir, per cada desnonament a Madrid, a Catalunya n'hi ha hagut gairebé el doble. No 5, 2. Si ens fixem específicament en els desnonaments per impagament de lloguer, el País Valencià és qui encapçala la llista, amb una mica més de 500 casos, seguit de Catalunya, 489, i Madrid amb 454.
6: Tot plegat la setmana que casos com el de la Mari Carmen o l'Olga han tornat a evidenciar la dimensió de la crisi de l'habitatge.
17: El desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que feia 7 dècades que vivia al seu pis de Madrid, ha acaparat totes les mirades.
20: Luchar, no os quedéis en casa. Luchar por la vivienda.
17: Amb protestes a diverses ciutats, també a Barcelona. Tot i que a Catalunya, aquesta setmana també hem conegut el cas de l'Olga, una dona de 54 anys de l'Hospitalet que es va suïcidar el 7 de setembre, 5 mesos després de ser desnonada.
21: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
17: I dilluns mateix, a l'Eixample de Barcelona, es va executar el desnonament de la Sílvia, una dona vulnerable amb discapacitat reconeguda del 36%, que feia 25 anys que vivia al mateix pis.
22: És una vergonya i, de nou, estarem aquí defensant les cases de la Sílvia i les cases de tothom.
17: I el dia següent, a Badalona, un centenar de persones van aconseguir ajornar el desnonament d'un matrimoni de 81 i 74 anys que el 2008 van signar un aval per la hipoteca del seu fill.
6: 2:13 de la tarda, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics de DIF. Segons la companyia, no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, documents d'identitat o altres informacions sensibles, tot i que els ciberdelinqüents sí que poden haver accedit, Pol, a noms i adreces de correu electrònic.
17: Sí, segons Renfe, l'incident s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics. Fonts de la companyia han assegurat que, un cop s'ha detectat el ciberatac, s'han activat els protocols de resposta i s'han aïllat els entorns afectats, un atac que s'ha fet a través dels servidors de DIF que estan interconnectats amb els sistemes de Renfe. Segons la mateixa DIF, dijous a última hora ja va començar a detectar una activitat inusual als sistemes de l'empresa. De fet, ahir al matí ja es van registrar incidències a les dues pàgines web, la de Renfe i la de DIF, i segons han explicat alguns usuaris a les xarxes, en alguns moments hi apareixia un missatge que informava que el lloc web no estava operatiu i durant una estona també hi apareixia la figura d'un gat negre. Adif ha assegurat, a més, que tot aquest atac relacionat amb les dades i la informació d'alguns usuaris no ha afectat la circulació dels trens.
6: I 0 víctimes mortals al tram de les Terres de l'Ebre de l'AP7 després de les mesures aplicades per reduir la sinistralitat. Segons ha avançat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, a Ser Ebre, la limitació de velocitat, la regulació dels camions i l'augment dels controls estan funcionant a Lleida Bath.
23: 0 víctimes mortals és la dada que deixa fins ara el tram ebrenc de l'AP7, segons ha avançat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, a Ser Ebre. Una xifra positiva si es compara amb l'any passat, quan en aquestes mateixes dates ja s'havien registrat 7 morts en aquest tram.
14: el tram de l'AP7, vull dir, de la demarcació de Tarragona, hi havia 11 víctimes mortals. Al tram Abrenc eren 7 víctimes mortals. Aquest any són 0 víctimes mortals. Per tant, podem estar, en certa manera, satisfets del primer resultat. No s'ha acabat, això només comença. I perquè són 0. Si fos una, ja no estaríem satisfets, una víctima mortal. Però està funcionant, podríem dir que està funcionant, les mesures que hem aplicat fins ara.
23: Les mesures aplicades inclouen la reducció de velocitat a 100 km per hora per als turismes, a 80 per als vehicles pesants en alguns trams, la prohibició d'avançaments de camions i un reforç dels controls de la via. De cara al futur, la Miel apunta com una de les prioritats l'ampliació de l'AP7 amb un tercer carril al tram de l'Ebre per donar resposta a l'elevat volum de trànsit pesant que suporta aquesta infraestructura.
6: A Barcelona, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han rescatat al Pakistan una dona víctima d'un matrimoni forçós. Hi ha dos detinguts.
17: Estan acusats de tràfic d'éssers humans. La família de la víctima la va enganyar perquè deixés la seva parella, a qui havia conegut a Barcelona i amb qui es va casar, una decisió que els familiars de la dona no van acceptar mai. Segons els Mossos, des de l'inici d'aquesta relació la van pressionar i amenaçar perquè la trenqués. Fa un any la víctima va viatjar al Pakistan creient que la seva família finalment havia acceptat el seu matrimoni, però un cop allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí seu. Els detinguts són dos homes de 41 i 45 anys que els Mossos també els relacionen amb l'intent d'homicidi el desembre passat contra la parella sentimental de la víctima.
6: A Santa Coloma de Gramenet, els Mossos han detingut el presumpte autor de l'agressió a una dona gran.
17: Que va ser traslladada a l'hospital després de ser atacada pel carrer. Segons la policia catalana, la víctima anava a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant. Els Mossos l'han arrestat a Badalona.
6: A Baiella, el jutge ha deixat en llibertat la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, acusada de la seva mort. L'empresària té 3 dies per pagar una fiança de 80.000 euros. Ho haurà d'ingressar a presó, Andrea Villòria.
2: Sí, el jutjat li ha retirat el passaport i li prohibeix sortir del país i li dona aquests 3 dies per dipositar aquesta fiança de 80.000 euros que s'ha calculat en relació amb els seus ingressos, ja que és una empresària hotelera.
3: Buenas tardes, ¿cómo ha ido la declaración? Vamos.
2: Aquest és el moment en què Belén López, així com es diu l'acusada, sortia del jutjat de Viella i pujava un cotxe per tornar a casa seva a Madrid. Està acusada de l'homicidi de Josep Joan Pere. Els Mossos sospiten de la seva actitud, ja que no va trucar a emergències quan l'home va morir a casa, no va respondre a les trucades d'amics i familiars i quan aquests van irrompre i van trobar el cos, també la van veure amb ella molt alterada, dient que l'estava ressuscitant.
6: I a Lleida també ha quedat en llibertat el fisioterapeuta acusat de tocaments a clientes a qui els Mossos han tornat a detenir aquest divendres.
17: I aquí la jutgessa s'ha tornat a deixar en llibertat. Es tracta d'un fisioterapeuta català de 30 anys a qui han denunciat fins a 9 dones. La magistrada l'ha deixat en llibertat perquè cap de les parts ha sol·licitat presó provisional ni cap altra mesura cautelar. El que sí que haurà de fer és comparèixer periòdicament al jutjat. La causa continua oberta per un delicte d'agressió sexual, mentre que els Mossos no descarten rebre més denúncies.
6: 2:18 de la tarda. Repassem altres informacions en format més breu. La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té a punt 9 estacions per anar als espais naturals.
17: El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una segona línia de bus que connecti Olot amb Argelaguer, passant, entre altres, per Montagut, Sant Joan, les Fonts i Castellfollit de la Roca. Albert Danés, president.
4: Que puguin utilitzar la gent que ve de turisme a la comarca, però que també se'n benefici al públic local.
17: La línia de bus que hi ha en funcionament des de fa uns anys connecta les preses amb Olot, la Fageda i Santa Pau.
6: Esquerra Republicana ha demanat que l'Ajuntament de Barcelona i la plaça Sant Jaume es declarin béns culturals d'interès nacional.
17: L'edifici del consistori ja és bé d'interès local, però els republicans demanen elevar-lo al mateix rang que el Palau de la Generalitat. Segons Esquerra, la Casa de la Ciutat mereix la màxima protecció patrimonial per la seva història i arquitectura amb espais de gran valor com el Saló de Cent.
6: I una finca de Tordera, al Maresme, de poc més d'una hectàrea, investiga la producció conjunta de tòfona negra i suro al mateix terreny.
17: És una manera de fer més rendibles les suredes perquè el canvi climàtic ha fet que siguin menys productives.
5: Tindríem alzines plantades doncs, amb una densitat més baixa i aquestes plantacions es poden veure incentivades si és que s'aconsegueix aquesta producció de la tòfona.
17: És Dalmau Albó, investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal.
6: Publicitat i la cultura.
24: Ser Catalunya, Barcelona.
25: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
1: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
7: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
1: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
8: Què era això? Era això? Sempre volem massa i necessitem poc. Era això?
24: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Hora 14, amb Gemma Alegrí.
6: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. Avui és el segon dels 3 dies que es poden comprar entrades pels concerts d'Oasis a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol de l'any vinent.

0: atenció, perquè plataformes de revenda com Hello Tickets o Viagogo ja estan oferint entrades per 2.000 euros, 10 vegades més cares que els preus oficials, que van dels 85 als 255 euros.
1: Sí, els germans Gallagher i Ticketmaster ja han advertit que hi pot haver ofertes fraudulentes i poc fiables. També ho alerta l'Agència Catalana de Consum. Judit Pujol, portaveu en declaracions a Ser Catalunya.
2: Per això recomanem verificar sempre qui ens ven l'entrada, comprovar el preu final abans de pagar i desconfiar de missatges que generin urgència, com ara últimes entrades, tantes persones que estan a punt de comprar l'entrada, et queden no sé quants segons, etc.
1: L'única via oficial per comprar les entrades és mitjançant un codi personal intransferible que estan rebent alguns afortunats que la setmana passada es van registrar a la prevenda. La venda s'allargarà fins demà diumenge.
0: I com cada dissabte, més o menys a aquesta hora, arriba el moment de repassar l'agenda cultural del cap de setmana amb la Soledad Domínguez, la Cristina Artacho, la Maricel Benavarre i la Marta Altimir.
3: La ciutat de Barcelona continua immersa en la celebració de la Mercè.
4: Es sobrenatural con tan solo mirarme puede reventar y tirarme por los aires.
3: Després de la nit dels 40, entre avui i demà, Terra i Gust, la festa de l'alimentació sostenible al Parc de la Ciutadella, on es poden fer tastets de plats, a més d'assistir també a tallers i a concerts. I a la nit...
4: Cuando miento, si vuelve a pasar, mira a ver si me despierto.
3: Hi torna a haver desenes de concerts i una nova edició del Festival Pirotècnic Internacional de Barcelona al Passeig Marítim de la Barceloneta. Demà, a partir de les 10 de la nit, el famós Piro Musical de la Mercè, amb selecció musical del líder d'Oques Grasses, Josep Montero. A Sant Pere de Torelló també estan de festa major i a les Vinyes de Castellgalí, a partir de 6:45 del vespre, actua Ramon Mirabé.
5: Al Camp de Tarragona... Aquest vespre a Reus, la Trabuc Fest, una de les novetats de la Festa Major de la Mare de Déu de Misericòrdia. Hi haurà diverses actuacions musicals, la més destacada, la del grup de folk català, El Poni Pissador. També aquesta tarda a Marçà, al Celler Dos Terres, la Festa de la Verema de la denominació d'origen Montsant, la més jove de Catalunya, que enguany fa 25 anys. Es podran degustar els vins i gaudir de la gastronomia local. I aquest vespre al Teatre de Tarragona, Pau, una producció de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'OMAC, inspirada en el llegat de Pau Casals i que reflexiona sobre la pau, els drets humans i el poder transformador de la cultura.
6: A Lleida estem de fira, segona edició de la Fira Mos Sant Miquel. Amb l'objectiu de posar en valor el producte de proximitat i promocionar la cuina tradicional de la mà dels cuiners més joves, la Fira Mos s'omple al pavelló 3 de Fira de Lleida de show cookings, tallers i tastos en què els més veterans, darrere dels fogons, contrastaran els seus mètodes amb els més joves. La idea d'uns i altres, però, serà la mateixa. El millor producte és el que es troba al mercat de temporada i es fa al costat de casa. És la filosofia que també defensarà un dels cuiners que participen al Mos, Sergi de Meià.
7: Apostem sempre per productes locals, productes si pot ser ecològics o el més nets possible, i sobretot coneixent els petits productors que tenim al costat. I com Lleida és el graner, és el rebost de Catalunya, doncs hem de tindre l'autoestima ben alta, perquè Lleida és el número 1 de la producció agrària del nostre país.
6: I coincidint amb el certamen gastronòmic, a Fira de Lleida també s'hi celebra aquests dies el Saló de l'Automòbil amb 600 vehicles exposats i un circuit de proves annex.
3: Aquest cap de setmana a les comarques de Girona hi ha la pedalada solidària als Àngels. Se celebra avui dissabte i es pot participar individualment o en equip. L'objectiu és fer les màximes pujades possibles i apropar-se al màxim a l'altitud de l'Everest, o sigui, uns 8.848 metres. I per la tarda tenim el Festival Oniri, que es fa a la ciutat de Girona als Jardins Alemanys amb grups com Baie Baie, La Senyora Tomassa o Red Banana.
8: Yo no me he ido y no me iré, que lo sepa bien mi gente, mi gente.
3: I per la nit...
9: Si ja soc decibada, no puc parar de ballar.
3: Ja l'Oktoberfest al Palau Firal és la festa de la cervesa i obren a les 5 de la tarda fins les 12 de la nit. L'entrada és lliure i és gratuït.
10: Don't stop me, 'cause I'm having a good time.
3: I acabem el cap de setmana amb la cursa de la dona de Girona. El diumenge celebren la 13a edició i és la cursa esportiva més multitudinària de tota la província. Comença a les 10 del matí i aquest any són 6 quilòmetres.
0: Propostes per aquest cap de setmana en què s'ha estrenat l'òpera Aïda al Liceu, coincidint amb el nomenament d'Helena Guardans com a nova presidenta del patronat. L'obra ja l'ha vist l'Amparo Pérez.
10: La guerra, l'exili i l'amor són els grans temes d'Aïda, que arriba al Liceu amb Antonello Marco Mano i Josep Gil a la direcció musical. La producció és de l'artista iraniana, resident als Estats Units, Shirin Neshat. La cineasta, fotògrafa i guanyadora del Lleó de Plata a Venècia, per Dones sense home, aposta per una visió pessimista, social i incòmoda de l'òpera, amb crítiques al fanatisme religiós i al conflicte a través de l'escenografia i el videoart.
11: Tots els vídeos i les fotografies les he fet jo. No són d'un país específic, però per descomptat ho he fet influenciada pel genocidi a Gaza, la guerra a Ucraïna i tot el que està passant ara a l'Iran.
10: En total seran 16 funcions amb les soprano Anna Netrebko, Anna Pirozzi, Olga Maslova i els tenors Piotr Betskala, Ivan Gingasov i Arsen Sogomonjan als papers d'Aïda i Ramadès.
0: I si teniu pensat anar al cinema a veure La Bola Negra,